La novitat de Teresa Rüterseli. Negin veva detgnuot e tutina a ella fatg la curella tras vischneunca. De sproposit a sproposit. Enzatgi appendiu ella vidil sen gron e durant messa an enzaviu ponderà la causa.

Javouche, da Claude-Henri Bezzola. Mincha tant lesa schfuandrar ant il plumatsch es giarpi sun tanter els terms da ma conscienza. Imprender l'alfabet de troclodiz es chavar ora l'avenir da mes passà. Mincha tant, vulesa nascher sot una meldrinsaina.